va de Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi o chindau. Va de Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi o chindau.